Cada dia més m'ocupien el llestat de coquet. Fan les Inditex, cada dia una Kitty més. Sé que som única, més que un ADM.